0: não prestas. E a vizinha do lado que o povo enfia segou-se à janela em bicos de paz. E logo gritou:
1: traz carta para mim.
0: E o carteiro que agarra demora um bocado, responde assim:
2: não, não, não, não, não, não, não, não trago nada.
1: Eu só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só,